0: Si és un èxit,
1: 90. Sona als 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor...

0: La primera i número 1, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: programa sabrosa.
1: La primera.
2: I número 1.
1: Els 40.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per...

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Sí?

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Diumenge sense dalt.
5: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
6: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.

0: Manuel Gallo y Cristina Bosca.
1: ¡Anda ya!
0: Buena música, buen rollo, buenos días y dinero.
2: ¡Yeah! ¿Cómo ganar 1.500 euros? Muy sencillo. Vamos a darte una pista y ojo, porque en 15 minutos vamos a abrir nuestro teléfono y eso te va a ayudar. 900 35 40 40.
3: Y la pista de hoy es Valencia.
2: ¡Oh! ¡Vamos, Valencia! Lo hacemos gracias a Wizz Air, la aerolínea para hacer realidad tus escapadas. Valencia podría ser un destino, fíjate.
3: Pues mira, sí. Y a las 8:30, 7:30 en Canarias abrimos las líneas para que te puedas llevar los 1.500 euros.
2: Yanire, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buah, vengo con una energía. He venido escuchando un temazo de esos que te hacen darlo todo. Y puf, es que de repente un día normal es un día muy pro. Y para Pro Days, los de Citroën, consigue hasta 11.800 euros de descuento en toda la gama de vehículos comerciales y disfruta de ventajas exclusivas en turismos con hasta 8 años de garantía. Solo para profesionales y solo este mes. Entra ya en citroen.es o acércate a tu concesionario más cercano. Si tú también eres pro, no lo dejes pasar.
5: Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
6: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar ahorras directamente. Y encima, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: Anda, lo elegiría, pero ya de ya.
6: Que sí, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
8: ¿400 euros?
7: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
8: ¿400 eurazos?
7: Que sí. El otro día se hizo de ING mi...
8: 400 euros, wow.
7: Sí, consulta condiciones en ing.es.
9: Yo saludo en la carretera. Yo soy motera, motera.
10: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuera, mutuera.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: Hazte mutuera, mutuera.
11: Condiciones en mutua.es.
12: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
13: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
12: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
13: Y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
12: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
15: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
16: Skoda.
17: Barcelona, 93.9.
18: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
19: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui. Tenim paciència, primer tot per un accident de fa uns minuts a la C32 a Tallà, on es talla un carril de circulació i deixa 3 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. Per altra banda, doncs, estem pendents també de possibles tracturades i marxes lentes que han començat fa tot just una estona en algunes comarques de Catalunya i que en direcció Barcelona doncs poden col·lapsar algunes carreteres, tot i que a hores d'ara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals, on hi ha més intensitat seria al vessant Llobregat, on hi ha fins a 6 km i mig de cues a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
20: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
21: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
22: Marta, vine'm a buscar.
23: Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
22: Marta.
23: Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
0: Diumenge sense la...
1: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
0: Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
16: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
22: Can 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
22: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Tenemos visita?
2: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
3: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
2: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
1: ¡Nos están vacilando!
2: Oh, sí.
4: Nos encantan los ambientes tensos.
2: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: el 27.587, serie 29.
5: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
7: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
8: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
7: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
8: Y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: Barcelona, 93.9.
10: ¿Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
11: Arriben els mini happy days del 12 al 18 d'aquest mes. Tens el 3 mes sense
12: Infórmate en el teu agent Mini Caetano Barcelona o a Mini Punés.
13: Si echas de menos ponerte tu cassette favorito y escuchar los himnos que más te marcaron, el 17 de octubre vuelve el festival Love the 90s, impulsado por las energías de Repsol para revivir los grandes éxitos de toda una generación. Visita el espacio Repsol, donde podrás vivir experiencias únicas, ganar premios y más sorpresas. Cuando unimos energías, disfrutamos más de Love the 90s.
14: ¿Cuántas cosas deixem per després?
15: Després ho faig, després canvio això.
14: Però amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i tornar-ho al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves regles. Línia de crèdit concedida a través de l'APP d'IDE Finance Plazo SL1. Més informació a plazo.es.
16: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
17: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
18: Ho escoltes? És el compte enrere!
19: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
20: Pots renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
21: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
22: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensem igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
23: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
24: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. Que amb uns miracus es posa vermellíssima.
23: Primer, els vas escoltar aquí.
25: Toma, fas màgia.

0: Ariana Grande, Zeta de Made You Love Me, i atenció perquè... Ja ho saps, hem escoltat un momentet a l'inici d'aquesta hora. Avui estem parlant de mentides que se t'han anat una mica de les mans, eh? Quina és la mentida més gran que t'han dit i que s'ha anat de les mans? O has començat mentint per una ximpleria, una cosa molt tonta, i has acabat ficat en un bon sarau? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620-92-41-33. 620-92-41-33. Ara mateix per aquí arriba la cançó en català més important de la setmana.
1: Arriba la cançó en català més important de la setmana. 40. Els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: 4 minuts per sobre de 2:15 del matí. Escolta, m'has dit mai una mentida piadosa, a vegades, o per sortir d'un... d'una situació que dius, va, és ridícul, dic això i ja està, i me'n vaig. I de cop i volta, amb el temps, allò s'ha fet molt i molt gran. Doncs ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620-9241-33. Hola, bon dia.
1: Hola, buenos días. Pues mira, yo me casé, ajá, no por amor,

0: aquesta va la col·laboració entre la Lola Índigo, la malagueña, amb el canari Lucho RK, això que s'anomena el batxatón de la L. Això en camí de les 11, anem tancant l'anda ja d'avui i tornarem demà amb molt més, a partir de les 6 del matí, amb el Dani Moreno, el Gallo, i també amb la Cristina Bosca. I a l'últim tram, jo mateix.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: De seguida més èxits, i et dic allò de sigues dolent, però només una mica, ok?

0: Aquí està Karol G, repetint per segona setmana consecutiva el lideratge més important de la llista dels 40, juntament amb Judeline i Rusowski, que també aconsegueixen el seu segon lideratge a la llista més important del nostre país, a la llista del 40 al 1. Aquí està el Baby Wow, què tal, com estàs? Bon dia, bon dimarts, bon dimarts no, bon dimecres, millor dit. Ja veus que la setmana passa volant.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ja no sé ni quin dia vivim. Avui és dimecres, a veure si ens assabentem tots. 11:07, bon dia a tots i totes, com aneu?

0: Connecta amb els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

proposta tan interessant aquesta de l'atur a sala. Això que s'anomena Pica Pica és una de les històries destacades que presentem per aquests dies de tardor. Un artista que, per cert, al novembre presentarà el seu disc de debut Pilot Automàtic i, a més, la tindrem presentant en directe les seves cançons, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona. Aquí estava l'atur a sala. I aquesta hora anem fins a un dels descobriments també d'una dona increïble, també super jove. Ella és Adela. Això que s'anomena Ain't in LA és una de les boníssimes de la temporada. Així són el teu...

0: Quina alegria que tornin a aquesta banda, perquè a més seran protagonistes d'un Los 40 Básico molt especial amb el Campo l'1 de novembre al Teatro Slava de Madrid. Si vols aconseguir una invitació, entra a l'Instagram del Campo i participa en el sorteig per aconseguir la invita per anar a veure a Morat, que tornen amb cançó tan potent com aquesta.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: L'1 de novembre, Los 40 Básico amb el Campo i també amb ells, clar, amb Morat. Tota la info també a los40.com. Això es diu Me Mata, és el retorn de la banda.

0: concert que va fer el Nil als 40 Pop de Mercè ara fa unes setmanetes enrere. També em ve al cap el seu concert, per exemple, al Palau Sant Jordi, l'últim que va fer. Increïble, sempre tant en el format disc com en format directe. És una explosió de l'alegria. Aquest M'acuerdo de ti, una de les boníssimes de Nil Moliner, que inaugura aquest punt de les 12. Què tal, com estàs? 12 i 3. Som als 40, tots els èxits. Estem preparats.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: De seguida, per cert, escoltarem un bon amic del Nil, que és el Dani Fernández, que vindrà amb una col·labo. Però abans de tot això, és el John Legend.

0: fàbrica de bona vibra per aquesta hora. Un quart d'una, som als 40. Aquí Adrià Soli, qui us para, com esteu? Com estàs? Com esteu? Aquí Dani Siguis i Adiskit. Això es diu que s'aturi el temps. Avui que encara fa calor una mica, aprofitem-ho perquè la setmana que ve ja la cosa s'acaba. Ja sembla que començaria la tardor de veritat, sobretot el cap de setmana, a partir de dissabte, que he vist el mapa i déu-n'hi-do del que ens espera una altra vegada. De moment, aquí ara fem un viatge fins als Estats Units. Anem fins al oest nord-americà, fins a Texas.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquest artista, de cop i volta, s'ha convertit en un fenomen als Estats Units. Ha superat fins i tot el rècord que tenia, per exemple, Maria Carey a la llista Billboard americana. És el moment, aquí, a casa nostra, també, de descobrir-la. Ella es diu Ella Langley. El tema, Choosing Texas.

Demà passat estarà a Bogotà, després anirà a Santiago de Chile, Buenos Aires, també anirà fins a Nova York. Aquesta, un dels seus últims himnes des del Cuarto Azul. Jo sóc Adrià Soler i aquesta la connexió psíquica.

0: Això es va convertir en un èxit instantani a nivell global i per rematar la feina ja porta dues setmanes liderant la llista dels 40. És número per segona setmana consecutiva. La Karol G, juntament amb la veu, la música de Judeline, una altra de les artistes increïbles del nostre país, amb el Russowski, un altre del programa també alternatiu que s'ha convertit en un número a nivell mainstream. Aquí està aquest Baby Wow liderant la llista del 40 l'1 Coca-Cola. 1:04, què tal com estàs? Som els 40.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: De Saida per aquí, Bruno Mars, els de la Lupi Bang o Manuel Turizo. Però abans, aquí està el Cetangana, que sempre té coses a dir. Aquí està una mítica.

0: La primera i número 1, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que

0: cançó de la setmana. Aquí estan els de la Ludwig Bank passant pels 40 amb aquest On t'has ficat aquesta nit. Increïbles. Per cert, ahir a Barcelona es va anunciar també la presentació del disc original dels Estopa, que diran la maqueta que es publicarà al novembre. I a més també han confirmat el que ja era un crit, el que era un secret de crits, que és que estaran en concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny de l'any vinent.
1: El so més nou. Els 40.
0: Els escoltarem de seguida, els Estopa. Abans, Maluma i Shakira.

Aquí està el Quevedo, Elvis Crespo, junts en aquesta La Graciosa. És com sona la ràdio en aquesta recta final que mida a les dues de la tarda. Són dos quarts de dues. Per cert, de seguida per aquí punxarem a Rosalia, que aquest cap de setmana ho va patar molt fort al Saturday Night Live, el programa de màxima audiència del cap de setmana de la televisió nord-americana, en una parella d'actuacions increïbles com va cantar Reliquia o també el Tírame Magnolias, una d'aquelles cançons espectaculars del seu look. En un moment, preparats ara amb l'últim treball de la Miley. Això que dèiem de Rosalia ho pots recuperar també a les xarxes socials, que és increïble aquestes performances de la nostra Rosalia. Ara per aquí Miley Cyrus. Això es diu Base Persuade. És l'última del seu desè treball d'estudi. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Apúnchate a comprar bien en nuestro aniversario con el 50 que vuelve en la crema de cacao y avellanas Nutella de un kilo. Compra una y la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 26 de octubre en Carrefour.
1: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
2: Submergeix en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbsn.com.
3: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
4: Barcelona, 93.9.
5: I si el teu pla preferit és anar de compres i la teva música, la dels 40, el dissabte 24 d'octubre és el teu dia i també el nostre. Primera Ona Session al centre comercial Ona Sant Cugat. El teu DJ dels 40, Sergi Sánchez, et punxarà tots els èxits a les 6 de la tarda a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. El teu ritme, el teu espai. No t'ho perdis, eh? El dissabte 24 a Ona Sant Cugat.
6: Si echas de menos ponerte tu cassette favorito y escuchar los himnos que más te marcaron, el 17 de octubre vuelve el festival Love the 90s, impulsado por las energías de Repsol para revivir los grandes éxitos de toda una generación. Visita el espacio Repsol, donde podrás vivir experiencias únicas, ganar premios y más sorpresas. Cuando unimos energías, disfrutamos más de Love the 90s.
7: Una historia que te emociona. Un espectáculo que recordarás siempre. El Rey León, el musical de Disney, es la parada en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
8: Producido por Stage Entertainment.
9: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectividad.saunierduval.es.
10: Estava agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
11: David, ¿dónde andas?
12: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
11: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
12: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
11: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
12: ¡Antonio!
13: Marchando, otro colacao.
12: Eres el mejor.
13: Colacao. Tan único como Estopa.
12: Tan único como tú.
14: Si desconnectes tu perd, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
15: Els millors concursos.
14: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.

0: fent tuturudú, però no amb Sutherland, sinó en aquesta nova hora de les 4. Amb qui, amb qui? Amb aquest I Just Might i també amb el Bruno Mars. Doncs donar-te la benvinguda una tarda més. Sí, només porto dos dies per aquí, per la tarda, dels 40. Però no pateixis perquè ens ho passarem superbé amb Bruno Mars, que buscant per internet relació de Bruno Mars amb Shakira, he trobat declaracions del 2011 que va dir: creo que le gusto a Shakira, perdona. Què és això? Em flipa.
1: Els 40.
0: I només podem fer agua, també amb aquest tema de Maluma.

Potser t'has enamorat d'aquesta història, de Dardos, de Romeo Santos i de Prince Royce, però potser una història que ens queda massa lluny, no?, d'aquests dos, del rei i el príncep de la bachata. Però, si ets de Barcelona o voltants, segurament t'has enamorat per Barcelona, potser per les Rambles, per Alfons X, també la ronda de Guinardó, la Sagrera... Doncs queda't amb aquesta història de la Ludwig van. On t'has ficat aquesta nit?

un ball aquí amb la Miley Cyrus i amb aquest Boss Persuades. I ara el baix aquest que ens portava cap a la música, que ens feia desconnectar del mòbil. O aquest és el missatge de la Miley Cyrus. Desconnecta del teu mòbil, llença'l si vols, però estigues ballant i gaudint de la música. Ara estava pensant en això i amb el baix, i només conec una persona que tocava el baix, una nena de la meva classe. Sí, me recordo que sortia del col·le i s'anava a les classes de música a tocar el baix. Memeo. I per aquí continuem amb aquest Jo por ti, tu por mi. Ens posem seriosos perquè arriba aquest record de la Rosalía i l'Ozuna. En breus també el bachatón de la L. Lola Índigo i Lucho Reca.

0: Ai, això de Clean Bandit 2016, quin anyet, eh? Això també del 2026 al nou 2016, doncs en aquest 2026-2025 també tenim joies com aquesta. Meravellosa, Olivia Dean amb el seu The Art of Loving, un vinil que m'agradaria comprar i que no tinc, eh? Que m'imagino jo que m'independitzo, aquí t'explico la meva vida. Jo em vull fer com una part de la meva casa, del meu menjador, de vinils. I estic pensant, quins vinils m'he de comprar, no? Doncs un d'aquests és aquest d'Olivia Dean. Doncs en breus també et poso aquest So Easy to Fall in Love. Ens enamora, com també la Emilia, que comença una nova era més dark. On quedarà aquesta cançó? L'original, al costat de la Tini. I ballant així amb colors, no? A mi em venen com colors quan penso amb l'Emilia. Doncs no, es passa a un color més black, més dark, no? Doncs escoltarem una de les seves cançons, Blackout, al costat de la Olivia Dean, en uns minuts. Queda't amb mi, que jo crec que ens ho podem passar bé en aquesta tarda. Vinga.
1: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibiza My ING

pensant, com de bé quedaria una col·laboració d'aquesta Olivia Dean amb una veu més soul, més R&B, amb la Karol G, per exemple? Ok, un Baby Wow no quedaria tan bé pel que hem pogut veure de l'Olivia Dean, però res és impossible. El que sí que és veritat és que veuria més una col·laboració com la que va fer Karol G amb Maluma, que parlava més de l'amor. Doncs potser una balada més a piano...

és aquest So Easy to Fall in Love, i també ens acompanyarà a les 5 el Baby Wow de la Karol G. Segona setmana consecutiva, sent número 1, només 5 setmanes també a la nostra llista, i ho ha patat moltíssim amb Dude Line i Rusowski. T'espera, això i molt més.

40. Tots els teus èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els 40.cat, el web dels 40 en català. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Ens agrada demasiado. La Karol G amb aquest Baby Wow. Al costat d'una gran trupe van gravar això també al nostre país. Amb Jude Lyne i Rosowski. En aquesta darrera hora de les 5. És que és el que deia, eh? Ens agrada demasiado. I és que aquest Baby Wow ha arribat de manera global a tot arreu. I com diu, un artista que arriba ara per aquí no cal estar a Los Angeles per gravar un gran èxit. Et parlo d'aquesta que també ha creat Nicole Kidman o aquest Ain't in LA.
1: Als 40. Laia Partit.

Una cançó que és com una dedicatòria, aquest Nexo 01, aquest Me Acuerdo de Ti de Nil Moliner. Aquesta connexió entre l'artista, entre la música i les persones que també l'acompanyen. D'una situació també complicada.

0: 90, el millor del pop.
1: Hey! I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona als 40, és un èxit.

és això de Morat. Aquests que també venen a Barcelona el pròxim 16 i 17 d'aquest mes d'octubre. I que estaran pel nostre país fins al dia 31 perquè ens faran ballar moltíssim. Els 40. I parlant de ballar, et deixo amb Dani Fernández ara mateix en aquesta tarda amb aquest Bailemos.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

Els 40, tots els teus èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Els 40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Becky G, Karol G amb aquest Mami, quin records del 2022, que sembla que va ser ahir. I justament ahir començava aquesta setmana amb tu, exclusiva i única setmana amb tu aquí als 40. I com passen els dies? Estem ja a dimecres, anava a dimarts, dia 14. I et deixo amb boníssima companyia dels meus companys aquí amb tots els èxits. I demà t'acompanyo una altra vegada a les 4. Me'n vaig a descansar una miqueta, si et sembla. Espero que tu també. Petons! Mua!
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I abans de marxar, espera, perquè atenció, fans dels Catarres. Als 40 us portem un show que és exclusiu dels Catarres al Palau de la Música Catalana. Dimarts 27 d'octubre a les 7 de la tarda. Per poder venir, què has de fer, no? Entrar a l'Instagram dels 40, comentar el post i aconseguir d'aquesta manera la teva invitació. Als 40 States, amb els Catarres, t'hi esperem el dimarts 27 d'octubre a les 7 de la tarda.
2: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Dicen por ahí...

0: hora de elegir, vívelo. Disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar por Segura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Barcelona, 93.9.
6: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
8: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
9: ¿De qué?
8: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
9: ¡Buah! Con ese Colacao.
8: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
9: ¿Qué más quieres? Más mañana es así.
10: Colacao, tan único como Estopa.
8: Tan único como tú.
11: Preparat per tornar? El teu forfet de temporada NordPass al millor preu. Estalvia fins a un 20% amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a ordinoarcalis.com o palarinsal.com.
12: Ahora en Hipogegant pagar menos está de moda. Silla EAMES negra o blanca de fuerte esqueleto a tan solo 19,95 euros. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
13: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
5: Vols conèixer millor els artistes de referència?
14: Punt 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
14: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40.

40. Tots els teus èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Los 40. 40. Alex Warren. Todos los éxitos.

0: do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
3: Hola, soy Ana Mena.
4: Hola, soy Lola Índigo.
5: Tus artistas favoritos suenan
4: en los 40.

0: consume de lo bueno. Bebe zumo de naranja, 100% exprimido. Intercitrus.
1: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
2: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
3: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
4: Después de llenar estadios y los recintos más importantes de nuestro país, vuelve una de las bandas más importantes del momento. Al Campo presenta Los 40 Básico con Morat.
5: Borracho estoy mejor.
4: 1 de noviembre, Teatro Eslava de Madrid. Vive una experiencia íntima y especial cantando todos sus éxitos y descubre cómo suenan sus nuevas canciones. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Alcampo y participa en el sorteo, solo por ser del Club Alcampo. Los 40 Básico con Morat. Presentado en exclusiva por Alcampo.
6: Barcelona, 93.9.
7: A Catalonia Ceràmic potenciem el teu projecte de piscines i terrasses, tant interiors com exteriors. Descobreix les últimes tendències i materials d'alta qualitat amb un servei personalitzat que farà realitat els teus somnis. Visita'ns a cataloniaceramica.es.
8: Ganes de neu? El teu forfet de temporada Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
9: ¿Eres socio de Game? Más 100 puntos. Ah, y además eres Game Premium. Entonces, más 200 puntos. ¿Lo has oído? Ese es el sonido del doble. Con Game Premium tus puntos valen por dos. Además, disfruta de envíos ilimitados, promociones exclusivas y mucho más. Game Premium. Ser socio está bien, ser premium está el doble de bien. Consulta en tu tienda Game más cercana o en game.es.
10: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao, tan único como Estopa.
13: Tan único como tú.
6: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
16: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
6: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
17: Jo estava de fastu. Que toqui, toqui, fastu. Que toqui, toqui, fastu. Que toqui, toqui, fastu. Que toqui, toqui.
6: Primer, els vas escoltar aquí.

40. Tots els teus èxits. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Sergi Sánchez, els diumenges a partir de les 6 de la tarda, és la cançó de The Tides amb el seu Era Això. Ens acostem camí de dos quarts i fem amb el més obre Adela, que em posa del revés aquesta cançó que es diu Ain't in LA, i és un dels hits que no para de pujar a la llista. De moment és la número 25 de la setmana aquí, a la que reiniciem cada dissabte a partir de les 10 del matí.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: Mike Towers, que ve de les 9 de la nit, en aquesta del 14 d'octubre, on ara mateix tinc la més nova de Morat, que és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. La cançó es diu Me Mata i la pots votar amb l'etiqueta Mi Voto 40 Morat.
1: La primera.
2: La primera.
1: I número 1. Els 40.

0: amb Taylor Swift i aquesta cançó que és d'escàndol, juntament amb Lola Indigo i Lucho RK amb el Bachatón de l'Aire. Si quedes aquí al meu costat, tens, entre d'altres, a Rels B, a Rosalia o fins i tot a Karol G, a una de les números 1 internacionals i que també aquí als 40 és el nostre number 1 a la llista. A del 40 al 1, a la llista de referència que tu, sí, sí, tu, votes.
1: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí que llevo contigo tantos años?
2: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros.
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
8: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
9: Marta, anirem a buscar.
10: Gorra Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
9: Marta.
10: Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: Barcelona, 93.9.
0: Molt bé, doncs, atenció, perquè si el teu pla preferit és anar de compres i la teva música, la dels 40, el dissabte dia 24 d'octubre, és el teu dia. I el nostre primer perquè, Ona Session, al centre comercial Ona Sant Cugat, el dígit dels 40, Sergi Sánchez, punxarà tots els èxits a les 6 de la tarda, a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. Al teu ritme, al teu espai. Repeteixo, 24 d'octubre, Sergi Sánchez, dels 40.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: con moderación. Vino de España.
1: Barcelona, 93.9.
2: Si el teu pla preferit és anar de compres i la teva música la dels 40, el dissabte dia 24 d'octubre és el teu dia i el nostre. Per què? Primera Ona Session al centre comercial Ona Sant Cugat. El DJ dels 40, Sergi Sánchez, et punxarà tots els èxits a les 6 de la tarda a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. El teu ritme, el teu espai. 24 d'octubre, Ona Sant Cugat, amb Sergi Sánchez, dels 40.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: recordo perfectíssimament del primer moment que va arribar aquesta cançó aquí a la ràdio i a Can 40 amb el nostre company Sergi Sánchez se la posàvem, sí, sí, aquí. El programa de les novetats en català i que ara mateix a la nostra fórmula musical la tenim rodant. L'èxit de Unieta i Julieta es diu Bota Bota, sonant, evidentment, des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa. Com també el més nou de Ella Langley es diu Choosing Texas, un dels hits més importants per pujar posicions a la llista del 40 al 1. Tens tota la informació des del nostre portal, des de los40.com.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: Lluís Crespo amb La Graciosa. Ens acostem, com dic, mica a mica al punt de les 10, en aquest 14 del 10, amb el més nou d'Aitana, que es diu Connexió Psíquica. Atenció amb això, perquè ja ocupa la número 24 de la setmana.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

que posessis l'elegància d'Olivia Dean. Si pot ser el nou So Easy, millor. Soc la Júlia, t'escolto des de Platja d'Aro, a la Costa Brava, i aviam si me la pots posar abans de l'estat. Moltíssimes gràcies. I gràcies. Gràcies a vosaltres, els que connecteu a través de les freqüències d'aquesta casa i també, evidentment, des de l'APP, aquest èxit que es diu So Easy to Fall in Love, d'Olivia Dean. Ara qui arriba és Lluna Plena amb el...

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Em desperta una companya.

0: els primers raig de claror.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: sentia bé, però clar... Pica, pica, pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més. Jo ja li deia a tothom, eh?
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
2: Tria la teva emissora a l'app dels 40
1: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.